capgira i de res serveixen les creences. Per ser una bona esponja, una s'ha de convertir a parts iguals en alumne i mestre.